0: Onda Cero, tu radio.
1: Hi ha més d'una divisa de Formentera, precisament on anem allí, a Formentera. Avui divendres, dissabte i diumenge tindrà lloc un esdeveniment important que ens va contar la nostra invitada, la nostra convidada.

0: Mirada. Úrsula Quintet, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Bueno, explica'm-nos què és el que podrem disfrutar aquest divendres, dissabte i diumenge a Formentera.
1: Podrem disfrutar de tres concerts molt variats entre si. Avui divendres podrem disfrutar de Memòria Flamenca, que és un espectacle de guitarra, cant i ball flamenc, que neix com a commemoració del llegat del mestre Juan Morilla, que va ser
0: un gran guitarrista.
1: Exactament, molt bé. I demà dissabte podrem disfrutar d'una nit de saxofon i piano, repertori més clàssic, com per dir-ho d'alguna manera. Els músics són Pere Prieto, el saxo, i Juan Fran Ballesteros en el piano. I fan una mica de recorregut en torn de lo que és el concepte de Samó. Diferents de vista, com una mica aquesta temàtica, no? I després, per acabar el diumenge, com a clausura de festival, tindrem Hispanistan, que és un projecte que neix de la fusió de músiques del món. Són tres músics, Joaquín Sánchez en els vents, Alfredo Sarno en la bateria i José María Pedraza en el piano, que són els que protegeixen aquest espectacle. Això que, com he dit, fusiona músiques folklòriques del món, músiques de Balcània, de Turquia, safardita, música espanyola, música grega, italiana, i a través de jazz, ells són músics de jazz com a tal, tenen aquesta capacitat de fusionar també amb altres estils.
0: Per lo que veig, són tres dies molt variats, o sigui que serà el que no li agrada un li agrada l'altre, i si vols disfrutar de tres estils diferents, doncs vas els tres dies, no?
1: Aquesta és l'idea, sí.
0: Clar, exactament. Clar. A on serà i quin horari tindrà, Úrsula?
1: Els concerts són a les 8 a la casa de Sa Senyota, que és una casa que té el consell, una casa pagesa a Sant Francesc, de la ciutat principal, que aquí a Formentera, i és molt fàcil de trobar. La Sassanieta és un punt de referència. Està en el carrer Pla del Rei, just al principi, però com que està a l'aire lliure, és una casa que té una terrassa molt gran que dona l'aire lliure en el carrer directament.
0: Oh, fantàstic, eh?
1: És a dir, sí, passant per Formentera caminant,
0: sí,
1: es troba fàcilment.
0: Com ha evolucionat de la primera edició fins en aquesta tercera edició, Úrsula, aquest festival?
1: Molt bé, sobretot el que fa la resposta dels públics. Si hem arribat a tres edicions perquè realment ha tingut molt bona resposta, ha funcionat molt bé. També és moment de l'any, quan es fa ara, el setembre és un any que ja a Formentera hi ha menys renou, no hi ha com a més espai per aquesta música i per realment seure't a escoltar un concert i disfrutar-lo i gaudir-lo.
0: Clar, clar. I a més, sí, digues.
1: Ha funcionat perfecte i d'aquesta manera han seguit la mateixa dinàmica una mica any rere any.
0: Clar, i a part d'això, independentment de la gent de Formentera que vagi a disfrutar d'aquesta bona música, en tots aquests artistes de primer nivell, els turistes, diguem, que puguen quedar per allí per Formentera, pues tindran també l'opció de veure una altra cara de Formentera, no? No només la platja.
1: Exactament. Sí, aquesta és també una mica l'idea del turisme de Formentera de setembre i octubre també està enfocat en això, més a caminades, més a un respirar tranquil, disfrutar més de gastronomia, també es fan unes jornades gastronòmiques. I musicalment aquest festival encaixa perfectament. Són llenguatges al final molt més internacionals, és música jazz, clàssic, fusió, música del món.
0: Escolta, sí. Les persones que vulguin, que estiguin interessades i m'ho estiguin escoltant ara mateix, què és el que tenen que fer? Hi ha que comprar entrada? Com funciona això?
1: No, han de venir directament.
0: Sí?
1: És entrada gratuïta, sí.
0: Fantàstic, carai. Molt bé, doncs no sé si vols añadir alguna cosa més, Úrsula.
1: Agrair-vos que mos doneu aquest espai per explicar el nostre projecte i convidar-vos a tots.
0: Faltaria més. A més, Elvira ja sap que té entrada lliure aquí. Tampoc li cobrem entrada, eh? O sigui que...
1: Sí,
0: ja,
1: sí.
0: Ja tu tampoc. Bueno, moltes
1: gràcies.
0: Molt, que vagi tot molt bé. Enhorabona per aquesta iniciativa tan interessant de posar en contacte a la gent del poble, diguem, el món de la música, el meravellós món de la música, que sempre és molt agraït. Sí. I endavant, endavant va la barca, eh?
1: Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, bon dia, Úrsula, i que vagi tot molt
1: moltes
0: bé.
1: Moltes gràcies. Bon dia, adéu.
2: Vuelven los encuentros de empresarios en